de la qual he estat objecte durant tot aquest temps en què s'ha estat associant injustament el meu nom, la meva persona, amb delictes gravíssims com el delicte